0: Hoy en Apeo de Bancal ponemos la mirada en el cielo, en los océanos y también en nuestros campos. La Organización Meteorológica Mundial ha advertido de la creciente probabilidad de que se forme un episodio del Niño a partir de mediados de 2026. Un fenómeno climático capaz de alterar las lluvias, las temperaturas y la frecuencia de eventos extremos en buena parte del planeta. Los modelos apuntan a un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico Ecuatorial y a un escenario en el que podían aumentar las olas de calor, las sequías y los episodios de precipitaciones intensas. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué significa esto para un territorio mediterráneo como la Marina Alta? ¿Puede influir realmente un fenómeno que nace a miles de kilómetros aquí, en nuestros cultivos, en nuestros acuíferos o en nuestra disponibilidad de agua? Hoy lo vamos a analizar, como siempre, con nuestro técnico medioambiental Agustí Espí, con quien intentaremos entender cómo los grandes cambios climáticos globales terminan teniendo consecuencias muy concretas en el campo, en el paisaje y en la gestión de nuestros recursos naturales. Agustí Espí, buen día.
1: Buen día, Julio.
0: Bueno, la Organización Meteorológica Mundial habla de una alta probabilidad de que se forme un episodio del Niño en los próximos meses, cuando decimos meses no sabemos cuántos. Para empezar a comprender todo esto, ¿qué es exactamente el Niño y por qué tiene tanta capacidad para alterar el clima del planeta?
1: Vale, molt bé. El Niño es un fenómeno climático natural, això no n'hi ha que... no tenim que preocupar-nos, no? És un fenomen cíclic que es dona cada 7 anys, entre 2 i 7 anys, sol donar-se en aquesta freqüència, i es produeix en l'oceà Pacífic Equatorial. Val? En condicions normals, el Pacífic, els vents alisis, que són els vents predominants degut a la rotació terrestre, fan que en la zona equatorial del Pacífic vagi el calor de l'aigua passe des de la costa de Xile fins a la costa d'Austràlia, val? Per a que la gent ho entenga bàsicament. Imaginem-nos que estem nosaltres en el nostre cafè de matí i bufem per a que es gele i vegem que es gela la part més pròxima als nostres llavis, mentre que la part que està a l'altre costat s'escalfa. Bàsicament és així. Aleshores, això que produeix que en la part d'Austràlia, Indonèsia i Nova Guinea, pues ahí son, es donen més pluges perquè fa molta més calor, va la humitat per allà, mentre que la part de la zona de Xile està més freda. Quan això es trenca degut al fenomen del Niño, vol dir que aquests vents s'han aparat o inclús a voltes funcionen a la inversa, els vents alisis, i per tant, aquest calor que va d'est a oest no es produeix. Així de senzill. Per tant, s'escalfa l'aigua en la zona costanera de Xile i això acaba produint uns canvis globals en cascada que podrien inclús afectar a la nostra regió.
0: Agustí, para entenderlo, ¿y de qué manera puede acabar esto influyendo en un clima mediterráneo como el nuestro y concretamente en una comarca como la Marina Alta?
1: A veure, és molt... osat parlar encara, però bueno, perquè de fet pareix ser que estem entrant en el fenomen, però encara no tenim clar que realment s'hagi establert. Si realment s'estableix, pareix ser que tots els pronòstics donen que si es produeix el Niño, arribarà fins a febrer, i serà quan el febrer de l'any que ve és quan tindrem la major exposició del Niño, on realment es notarà les seues conseqüències. I aquí el que pot produir és, una, si comença a produir-se des de ja, és possible que juliol i agost ja comencem a notar unes temperatures, un estiu un poquetet més càlid de lo normal o més humit, però si segueix donant-se el procés i arribem al seu pico màxim, que seria allà al desembre, gener, febrer, així el que trobarem és un hivern un poc més càlid de lo normal. I pot ser que inclús més plujós, pot ser, no ho sabem exactament. Però, bueno, tot això són encara conjectures que estan per veure. I com es pot traduir a la comarca de la Marina Alta? Pot donar-se el cas que si tenim un estiu un poquet més calorós i més humit, el nostre camp va ser ruïn en quant a que va haver més freqüència de plagues, problemes de fúngics, pot ser que la mosca de la fruta puga veure uns creixements exponencials. Sempre que la calor i la humitat augmenta, normalment els problemes fitosanitaris que tenim en els nostres camps es noten considerablement en augment.
0: Hemos pasado en pocos años de hablar de sequía a sufrir episodios de lluvias torrenciales. ¿El cambio climático está favoreciendo estos contrastes cada vez más extremos?
1: Abore, en cuanto al fenómeno del niño, es posible que es d'una certa freqüència, no? Entonces, dir que n'hi ha una relació directa, no. És a dir, el que pot produir és que tinguem, el que hi ha algunes persones que diuen, un superniño, que la temperatura del mar del Pacífic augmenta molt més del que és normal i que això escala encara més a un canvi global. Què vull dir? Que es pot ser que el canvi climàtic produïsca un fenomen del niño molt més potent. I això també ho estem veient a escala més local, com són les danes, no? Aquí quan tenim una dana, actualment, degut al canvi climàtic, tenim unes pluges torrencials molt més marcades, molt més intenses, i això podem traslladar-ho també al fenomen del niño.
0: Agustí, a los agricultores que nos están escuchando, que son muchos, ¿qué cultivos de la Marina Alta crees que son los más vulnerables ante estos cambios en las temperaturas y en el régimen de precipitaciones?
1: Uf, quins. És molt probable que al millor pues, la taronja n'hi ha que anar molt alerta, perquè la taronja pues, li afecta molts, té molts problemes fúngics, la mosca és un problema molt greu ací a la nostra comarca, i si vegem que comencen a pujar les temperatures o que vegem que l'estiu, si ja de per si ja s'allarga prou, ara, degut a aquest fenomen, encara va ser un poc més llarg, anem a dir que al millor a setembre tenim unes temperatures anòmales, pot ser que això produïsca que tinguem una freqüència de, en quant a patògens, molt més pronunciada de lo que tindríem de normal. Estem preparats, sabem que això sol passar en certa freqüència, no sempre hi ha voltes que no fa falta que es doni el niño per a que realment tinguem unes condicions anòmales hacia la nostra comarca de Marina Alta. Pareix que cada volta això està siguent, ja parlar de algo anòmalo, pareix que siga ja la regla, no? Per tant, estem molt acostumbrats a aquests altibaixos que tenim en la nostra climatologia i, bueno, estem preparats i esperem que no siga que els seus efectes no es noten tant com caldria esperar.
0: Cuando hablamos de adaptarnos al cambio climático, ¿qué medidas pueden adoptar los agricultores y sobre todo también las administraciones para prepararse ante estos escenarios que cada vez son más inciertos, pero que vienen sí o sí?
1: Correcte, sí. Com podrien fer les administracions? És molt important que creen pedagogia, que creen escola i que informen ben bé de que aquests fenòmens s'estan produint, de que tenim que n'hi haurà anys en què tindrem una escassetat d'aigua, actualment no és el cas, però n'hi haurà anys que n'hi haurà molta sequera, n'hi haurà anys que farà que la humitat serà molt alta, i per tant, tenen que posar facilitats per a que es n'hi hagi una reconversió de cultius. Què vull dir? Nosaltres jo crec que hauríem d'anar tractant d'apostar ja per uns cultius més de secà, com és l'olivera, com és l'ametler, com és el garrofer, i potser anar prescindint de cultius que necessiten molta aigua. Aquests cultius que també necessiten molta aigua, actualment també hi ha moltíssima tecnificació, s'ha aconseguit que altres cultius, com és l'advocat, no consumisquen tanta aigua com els primers que s'estaven plantant així, no? Ara actualment consumixen la mateixa aigua que un taronger pràcticament i ens donen un aliment que a nivell nutricional és molt bo, com és l'advocat. I per tant, l'agricultor s'ha de preparar i ha de treballar en varietats molt ben adaptades a aquesta estacionalitat, a aquests canvis que tan freqüents en la climatologia. I això que estic dient, l'agricultor s'ha d'adequar a la estacionalitat que tenim en el clima.
0: Agustí, para terminar, cuando escuchamos hablar del niño, calentamiento global, récords de temperaturas, muchas veces parece algo lejano. ¿Cuál sería el mensaje que deberíamos de trasladar a los agricultores, a los vecinos, sobre todo también a los responsables políticos, sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que puede venir en los próximos años? Porque es algo que está presente, que sabemos que va a venir y que podemos prepararnos para que los efectos sean menores.
1: Correcte. Jo el primer que m'agradaria dir és que ens ho hem de prendre en calma. Això és algo que estem parlant d'un problema que és mundial, que s'han de prendre moltíssimes mesures a nivell de governamental per part de tots els països. Per tant, nosaltres, a escala local, el que tenim que prendre és consciència, tractar de fer les coses el millor possible, que els nostres ajuntaments, les nostres conselleries, els nostres ministeris pues, també prenguin les mesures correctes, que les persones ens ho prenguem també, pues, bueno, fem allò que puguem i que sobretot que no ens agobie, que no pensem que el món va acabar-se d'avui per demà. Sí que és cert que, i dir el contrari, és mentir. Estem vivint un canvi climàtic que estem veient que cada vegada els fenòmens climatològics que s'estan donant són cada vegada més intensos i, per tant, ens ho hem de prendre en calma, prendre consciència i les administracions, pues, bueno, confiar en que facin tot el que puguen fer des del seu alcanç i a veure si ajudar també als agricultors a que puguen adaptar-se a mitigar este problema, perquè també l'agricultura té un paper molt important en el canvi climàtic. L'agricultura pot ser un emissor de CO2 com podria ser un captador de CO2, depèn de com tu cultives. Per tant, les administracions també tenen que tractar de fomentar que hi hagi una agricultura molt més sostenible per a totes les persones.
0: Pues nos quedamos con ese mensaje, Agustí. Una agricultura sostenible es fundamental para que los efectos del cambio climático no nos afecten de manera tan brutal, de una manera tan directa. Agustí, muchísimas gracias, como siempre, por tenerte aquí, por enseñarnos todas esas cosas que nos enseñas cada semana. Y está un tema interesante, hablar sobre el Niño, un fenómeno medioambiental que, sin lugar a dudas, va a estar muy presente en los próximos meses.
1: Correcto. Gracias a ti, Julio.